0: Fent la graciosa, la vida és més sabrosa.
1: Descobreix la música. 40. Els 40.

0: als 40. Els 40, tots els èxits. Els40.cat. Connecta amb els 40. Participa en la pistaza. Nosotros te damos la pista y tú te llevas la taza.
1: Lo pillas, ¿no?
0: 935 40 40. Tele

Arrenca aquí l'últim tram del Despertador dels 40. De seguida parlarem del temps que ens espera avui al cap de setmana. També tindrem a la Maria López per explicar-nos què ha sigut el més xocant a les xarxes aquests últims dies. I ara fem un cafetó, un somriure, bon dia i l'Aitana amb Superestrella.

0: Bona música.
1: Bona música.
0: Bon rotllo. Bon dia. Han de ja Catalunya amb Víctor de la Torre, als 40.
2: Me has invitado a bailar. Estás espectacular.

0: Aquí està l'èxit de Ryan Castro, Capo. A la producció ho has sentit, eh? Sean Kingston. D'això que s'anomena La Villa. 10 i 10 minuts al matí. Què tal? Com ho portes? Prepara't, prepara't, perquè la calor de ple estiu s'avança amb força aquest cap de setmana. Avui encara ens hem llevat en fresca i d'aquelles que demanen jersei a primera hora, però no et confiïs, perquè al migdia els termòmetres pujaran clarament. Moltes màximes avui abraçaran els 27 i fins i tot 33 graus. I ja podria arribar a tocar els 35 a les Terres de Ponent i a l'Ebre. Cap de setmana complicat, ja veuràs tu quina calor. Tot plegat amb un ambient ben estable, tindrem sol a tot arreu, 4 núvols decoratius i vent suau. Avui dia tranquil, però amb regust d'estiu. I atenció al cap de setmana, perquè això va a més. La calor s'intensifica. Dissabte i diumenge ens arribarà una massa d'aire càlid del nord d'Àfrica i això es farà notar. Màximes que pujaran més entre els 30 i els 35 graus, però fins i tot 37 o 38 a la terra ferma, a Ponent i també a les Terres de l'Ebre. A la costa serà menys la calor, però sí que és veritat que notarem molta xafogor i nits tropicals que costarà, doncs, de dormir. Tot sota el domini anticiclònic. Sol, calma i moltes hores de radiació solar. Per tant, toca hidratar-se, crema solar i intentar, doncs, evitar el sol a les hores, doncs, del migdia, a les hores centrals del dia. A més, podria arribar pols sahariana en suspensió. En resum, cap de setmana de ple estiu i sense un final clar d'aquesta calor a curt termini. Per tant, ens anirà acompanyant la pròxima setmana també. Toca gaudir-lo, però toca hidratar-se i buscar l'ombra. Ara mateix, repassem algunes temperatures. Si et sembla, tenim 24 graus a aquesta hora a Miami Platja, 18 graus a Tremp, 25 a Roses i 23 graus a aquesta hora a Sant Feliu de Llobregat.
1: Cada matí, tu pares l'alarma.
2: Nosaltres
1: posem els èxits. Anda ja Catalunya, amb Víctor de la Torre, als 40.
0: Per cert, no sé si sabies que els Búhos han fet una cançó amb la Leire Martínez i ella canta en català. És això que comença a sonar ara mateix a través de l'Anda ja Catalunya i que nosaltres ens ha deixat amb la boca ben oberta. Es diu No hi ha plan B.

0: Demà que les van marcar aquí, Michael Moore i Ryan Lewis. Què holdes? Ens pots veure, però mai ens pillaves el rotllo, eh? Bàsicament el que deia aquesta cançó. Per cert, al Pirineu ja arriba l'època de falles de foc, eh? Aquest divendres, de fet, avui arrenca la temporada de falles amb la baixada de Durro a la Vall de Boí, una de les més espectaculars. La festa, que és patrimoni material de la humanitat per la UNESCO, ha donat a tot de sortida a setmanes plenes de tradició, foc i muntanya. I compta perquè la nit de Sant Joan, el 23 de juny, serà el gran moment amb baixades simultànies en punts com Boí, Isil, Arties o el Pont de Suert. A Durro la cosa aniria forta, eh? A partir de 10:45, primer els més petits i després els joves i finalment els adults, il·luminant el poble amb el descens des de Sant Quirc. I això només comença, eh? Fins a finals de juliol, pobles com Sort, Sanet, Barruera, Taüll, també viuran les seves pròpies falles. Un espectacle que s'ha de veure en primera persona perquè és increïble. Tradició, foc i identitat pirinenca que omple de llum les nits d'estiu que cada any crema més fort que mai. Dit això, arriba per aquí un dels èxits més calents d'un artista de casa nostra.
1: 40. El despertador dels 40. Anda ya, Catalunya, amb Víctor de la Torre.
0: Estic parlant de Bol. Després de publicar el seu àlbum, arribava aquesta cançó inèdita que ens va presentar a Barcelona en concert. Això s'anomena En unos años.
2: Es tarde y la lluvia me ha empapado. He dado vueltas por tu barrio y todo estaba cerrado.

0: Aquí estava la Taylor Swift amb aquest The Fate of Ophelia, el destí de l'Ofèlia. Ja veuràs tu que a partir d'ara no us posadíssims a Catalunya, de noia, Ofèlia. Ho estic veient. Per cosa de Taylor Swift. Dos quarts tocats. Maria, bon dia, bon divendres.
1: Bon dia, Víctor.
0: Com estàs?
1: Una mica malalta, he de dir.
0: Fotudeta de la veu, eh?
1: Fotudeta.
0: Ai,
1: bueno,
0: senyor.
1: No és la veu, no és la veu. Bueno, tinc tos. És que no sé ja si fa fred, si fa calor.
0: Què està passant?
1: Què passarà aquest cap de setmana, Víctor? Farà
0: molta
1: fred,
0: calor.
1: Farà calor?
0: Farà molta
1: ara
0: calor.
1: Ja arriba la
0: ja
1: calor.
0: Arriba,
1: no?
0: ja toca.
1: És
0: ja
1: que
0: toca.
1: Clar, doncs he passat fred i així estic.
0: Déu-n'hi-do. Escolta'm, que no hem passat, aquesta setmana no hem passat gens de fred, eh?
1: No, aquesta setmana han passat moltes coses, Víctor, perquè evidentment la visita del Papa Lleó 14 a Barcelona està deixant moments històrics a la ciutat.
0: Epa, el Papa! I mai millor dit, Papa l'Americano.
1: Quant de temps has escoltat aquesta cançó, Víctor, m'encanta. Doncs des de gent que ha llogat balcons per 1.600 euros, només per veure'l.
0: Què?
1: Sí,
0: torna
1: així
0: a repetir
1: és.
0: La xifra. Torna a repetir
1: 1.600 euros, un balcó,
0: 1.600 euros?
1: Un balcó només, per veure'l fins als concerts de l'acte inaugural de l'Estadi Olímpic, amb noms com Álvaro Soler, Sergio Dalma, amb l'Escolania de Montserrat o Sabor de Gràcia, entre d'altres. Però, evidentment, Víctor, el punt culminant de la seva visita ha estat la nit històrica que van viure dimecres. Només diré, primer l'amor, després la tècnica. I ja sabràs de qui parlo.
0: Efectivament.
1: Antoni Gaudí, en commemoració del centenari de la seva mort, estava projectat al cel amb drons contemplant la seva obra amb orgull. La inigualable basílica de la Sagrada Família, que després que el Papa Lleó XIV beneís la creu de la Torre de Jesucrist, concebuda per brillar sobre Barcelona, es va fer un espectacle de llums amb música i drons que van il·luminar el cel i la ciutat. I és així com, Víctor, la Sagrada Família es converteix en l'església més alta del món. Totes les autoritats alçaven la mirada. Aquest va ser el gest més repetit de la tarda de dimecres en arribar a la basílica, que actualment fa 172,5 metres d'alçada. Una imatge que ja ha fet la volta al món.
0: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Encara ens falta perquè estigui acabada del tot, la basílica de la Sagrada Família, però com a mínim d'alçada ja la tenim.
1: Ja la tenim. I està preciosa.
0: I està preciosíssima.
1: Està preciosa.
0: Molt
1: veia
0: bé.
1: Tothom a Instagram compartint les imatges de la Sagrada Família.
0: És cert, ens fa sentir orgullosos,
1: Sí.
0: Molt orgullosos de ser
1: que
0: catalans.
1: Que contenta de ser catalana, exacte. Com
0: què
1: era
0: més?
1: Això de... No soc catalana, he tingut sort, no?
0: Efectivament. Va, escolta'm, doncs, què més ens portes
1: ara
0: avui?
1: Ara marxem lluny cap a Los Angeles perquè s'acaba de celebrar la premiere de Toy Story 5. Recordem que fa poc s'anunciava que Bad Bunny posarà veu a una joguina anomenada Pizza amb ulleres de sol.
0: Epa, jo encara aquí de fons amb el Papa Americano,
1: Tu deixa'l, deixa'l, que encara li queda.
0: Si hem de parlar de Toy Story 5, hem de parlar de...
1: Hem de parlar de Taylor Swift, perquè ja és l'encarregada de donar vida a la cançó principal després d'haver-se encarregat ella mateixa també de la lletra. I Bizarrap també es suma a l'univers Pixar interpretant un nou personatge, que serà un nom de jardí protector.
0: Nom?
1: Tinc unes ganes de veure la
0: pel·li. De jardí protector, és aquest, allò que es ficava en el jardí que a vegades fa una mica de por, Fa una mica de... Molt bé.
1: Quina combinació, Bizarrap, Bad Bunny i Taylor Swift. Què pot sortir d'aquí?
0: No ho sé.
1: No sé què ha tingut la idea. Però la pel·lícula, en tot cas, s'estrena divendres vinent 19 de juny a tots els cinemes, però la premiere ja ha donat a parlar, perquè hi ha hagut actuació sorpresa de Taylor Swift tocant el piano en directe i interpretant per primera vegada I Knew It, I Knew You.
0: És aquesta que escoltem,
1: És preciosa, I remember I loved you. És un tema d'estil country pop inspirat directament en la vaquera Jessie. Va pujar també a l'escenari a Randy Newman, compositor històric de la saga, per cantar junts You've Got a Friend in Me, Hay un amigo en mi, aquesta cançó que ens sabem tots i totes de la nostra infància. Una pel·lícula que està dirigida per Andrew Stanton i que abordarà el tema de les joguines clàssiques quan es topen directament amb la tecnologia. La crítica diu, literalment, que defineix a tota una generació.
0: Totalment, totalment.
1: Veurem.
0: Jo estava pensant que quan diu la vaquera Jessie, sort que és americana, la pel·lícula és dels Estats Units, perquè si estigués feta rodada o dissenyada, millor dit, a Catalunya, segurament, mínim, seria del Baix Llobregat.
1: Així és, seria la meva amiga, no?
0: Efectivament,
1: la meva amiga, la meva veïna.
0: Què més tenim avui, Maria?
1: Va, doncs marxem, continuem parlant d'artistes, però ara marxem amb la reina del pop, Madonna. I ha fet un avançament del seu nou àlbum Confessions 2 amb un film èpic on podem escoltar fragments de les 6 primeres cançons del disc que sortirà el 3 de juliol.
0: Cançons com aquesta, Love Sensation.
1: Doncs aquesta pel·lícula es tracta realment d'un curtmetratge que es va estrenar el dilluns a YouTube de 10 minuts on ofereix una experiència cinematogràfica icònica, diré.
0: És que ja és icònica, sempre ho ha estat, eh?
1: És icònica. És una pel·lícula dirigida per Torso, sota la direcció musical de Stuart Price, qui va produir el seu anterior àlbum Confessions on a Dance Floor, i on es projecta l'espontaneïtat i la confusió d'una nit al club on qualsevol cosa pot passar. Tantes coses poden passar, Víctor, que ja ens ensenyen les seves col·laboracions potents amb Sabrina Carpenter, amb Bring Your Love.
0: Toma!
1: I amb el cantant colombià Fate, amb Read My Lips.
0: Déu-n'hi-do, eh?
1: També surten cares conegudes de la cultura pop com cameos d'Arca, Shy Girl, Kate Moss, el futbolista Cole Palmer o l'actor Benedict Cumberbatch.
0: I a més, em fa molta gràcia,
1: eh?
0: Perquè en aquest film que hem estrenat també s'autoreferencia ella mateixa.
1: Sí, sí,
0: és brutal, és brutal.
1: És increïble.
0: És una passada.
1: He vist, bueno, m'he vist quasi tot i em vaig perdre la part final perquè havia de marxar corrents.
0: És que ja...
1: O sigui que ara quan acabi, quan marxi, ho acabo de veure perquè necessito veure com acaba aquesta pel·lícula.
0: Déu-n'hi-do.
1: I re, 3 de juliol, el nou disc de Madonna, doncs ja en parlarem aquí.
0: Serà una festa, creu-me, perquè de moment els avançaments que està publicant són increïbles. De fet, n'hi ha una que va deixar tot el planeta amb la boca oberta, que va ser la seva actuació al Coachella.
1: Sí.
0: Van cantar Vogue, van cantar Like a Prayer, i a més, després ens arribava oficialment aquest Bring Your Love. Amb aquesta marxem, Maria.
1: Doncs marxem.
0: Vinga.
1: T'espero fent un cafè, Víctor.
0: T'espero fent un cafè, que de seguida ens veiem. Madonna,
1: adeu.
0: Sabrina Carpenter, Bring Your Love a l'Anda i a Catalunya.
2: Aquí no hi ha mandra. 40. Anda i a Catalunya,
3: Anda
2: amb
3: ya.
2: Víctor de la Torre.

0: s'anomena End of the Beginning. Darrere de Joe, l'alma mater musical de l'actor més toper de la sèrie Stranger Things, el Joe Carey. Tothom pregunta, però qui era el Joe Carey? Qui era el Joe Carey? Doncs mira, és l'actor que feia de Steve Harrington, eh? Ah, aquest mateix, ja l'he ficat cara. Escolta, anem camí de les 11. De seguida per aquí arriba el número 1 de la setmana aquí als 40. L'Adrià Soler al capdavant de tot plegat. I jo només em queda dir-te que ens escoltem, si tu vols, demà a partir de les 6 de la tarda aquí als 40, o si ho prefereixes ja el pròxim dilluns, a l'últim tram de l'Andallà. Fins aleshores, com et dic sempre, sigues dolent, però només una mica. Passa bon cap de setmana.
1: Encara tens son?
2: Espavila! Andallà, Catalunya, amb Víctor de la Torre, als 40.

0: 16 de abril, Palau Sant Jordi, Barcelona. Entradas a la venta en canomusic.com, Mi Taquilla y puntos habituales.
1: Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida. Y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
2: Descubre las 5 razones para aprender inglés en WhatsApp. Empieza cuando quieras. Elige tu horario, tarifa plana con tu tutor personal English Coach y clases súper divertidas. Y no te pierdas nuestro Summer Camp y los cursos extraescolares para teens a partir de septiembre. Por eso somos la Academia de Inglés Líder.
3: WhatsApp, welcome to the English Revolution.
4: ¿Encara pagues cada visita al veterinari? Això s'ha acabat. Ha arribat Canitas, la seguretat social de la teva mascota. Per només 22,90 € al mes... Ho tens tot inclòs. Sí, tot. Sense carències, sense copagaments, sense límits. Fes-te soci ara a canites.com. La revolució veterinària ja és aquí.
5: Els 40 al Clotilde Fest. Dijous 18 de juny a les 8 de la tarda, els 40 et portem al cor de Barcelona, als jardins del Palau Robert, un doble concert que recordaràs. Maria Jaume. I Mamaduixa. Aconsegueix les teves invitacions omplint el formulari als 40.cat amb el suport de la Generalitat de Catalunya, el govern de tothom. Som els 40, la ràdio dels èxits. Et sona aquesta cançó?

0: cançó més important al país. És La Graciosa, una de les favorites d'aquest estiu. És el Quevedo i l'Elvis Crespo. Dues setmanes li donen la llista més important dels èxits al nostre país, el del 40 al 1. Veurem què passarà demà, si repetirà o no. Ja serien tres setmanes, eh? Això ja seria, començaria a ser rècord ja. Aquesta hora saludam-vos, com sempre, al matí dels èxits, després de l'Andallà, que se'n van de cap de setmana. Adéu, Víctor, que vagi bé. Epa! També està per aquí la Maria López, eh? Encara segueixen aquí. El matí dels èxits comença ara.
1: Els 40. Els 40. Adrià Soler.
0: De seguida, en 3 minuts, arribarà la cançó oficial del Mundial, que hi va actuar Shakira a l'Estadio Azteca de Mèxic. Però abans, el Nil Moliner, que ja té el seu treball fora. Aquesta va ser la primera que vam descobrir.

0: McDonald's i una plena. Això es diu Descatat, una de les cançons destacades de l'any, que són aquí als 40, en aquest dia de sol radiant i de temperatura que va escalant el termòmetre. Per fi tindrem un cap de setmana d'aquells de cara autèntica. Prepareu-vos, que això ja no ens ho traurem de sobre. Ara per aquí, preparats?
1: Als 40, tots els èxits, tots els èxits.
0: Aquesta de Tim Impala i la veu de la Jenny. Els dos fan un combo genial en una de les cançons més virals de les últimes setmanes. Això s'anomena Dràcula. Som els 40, tots els èxits. Ja és divendres, família. Anem a celebrar-ho. En aquest 12 de juny ho tenim tot preparat per acompanyar-te.

Són les 12 en punt. I ha arribat l'hora de descobrir la veritat que canviarà el món per sempre. Perquè ja arriba als cinemes el dia de la revelació, l'esdeveniment cinematogràfic de l'any. Una pel·lícula de Steven Spielberg que ens planteja una pregunta inquietant. I si resulta que no estem sols? El dia de la revelació ja està als cinemes. Una pel·lícula amb segell dels 40.

0: en aquest migdia. Ja ho veieu, amb estrenes de cinema molt interessants, també. 12 i 3 minuts, aquesta amb Bizarrap i Daddy Yankee, amb una de les sessions increïbles. Per cert, que Bizarrap està a punt de publicar també nova sessió. En un moment, preparats de seguida amb el Miqui Núñez, amb l'Ala Love You, o també amb l'Aitana. Però ara, per aquí...
1: Els 40... Adrià Soler.
0: I posem una de ben especial. Aquesta Benson Boone. Aquesta ens va encantar molt.

0: Així és com sona l'energia del Miqui Núñez. Una vegada més es presenta amb una d'aquelles cançons que ens fa la vida més fàcil. Això es diu un altre cop. Història per escoltar, per exemple, aquest cap de setmana en bucle. És la nostra cançó favorita de la setmana. El Miqui passant per als 40 per rebre ara a una formació que torna amb noves cançons, nous singles. Estic parlant-vos de Lala Love You.
1: El so més nou. Els 40.
0: També molta energia, molta bona vibra. Això es diu la mitat de la mitat. És història nova que et presentem aquesta setmana aquí als 40.

0: Aquí està Manuel Turizo. El Por un pendejo no sé llora, una de les cançons que trobes al seu Bambit Xau. És l'últim disc de l'artista que l'estem promocionant aquí als 40. Dos quarts d'una, és divendres, per si algú no s'ha enterat. I ara per aquí tenim una d'aquelles artistes noves que volem que coneguis amb això que s'anomena pistoletazo de salida. La Lola Tuduri és una de les artistes novells que us presentem perquè la coneixeu aquí als 40. Això és una de les novetats de la setmana.
1: El som és nou.
2: Els 40.
3: I ja...

Aquí estava el Joe i el seu End of Beginning, una de les cançons que ens acompanya perillosament cap al punt de la una i cap al punt d'escoltar la cançó més important al país, una d'aquelles que fa estiu.

0: Aquí estan Quevedo, Elvis Crespo. És la cançó més important al país. Número 1 a la teva ràdio. Cançó 100% d'estiu en un dia on les temperatures van pujant, eh? No per això, eh? I prepareu-vos que el cap de setmana encara el podrem disfrutar més. Anant cap a la platja, a la piscina, amb el Quevedo i Elvis Crespo sonant això que es diu La Graciosa. Veurem què passarà demà dissabte, repetiran o no. La pregunta i la resposta la té el Toni Aguilar demà del 40 a l'1.
1: Els 40... Adrià Soler.
0: En un moment per aquí, Rosalía, que ahir va tornar a Boston en concert després de la seva emergència familiar. Tots els èxits sonen als 40.

Aquí estan Sopa de Cabra Su i el Món DJ, que han creat un remix d'una cançó supermítica, l'han transformat, li ha donat vida en aquest 2026, això que es deia Camins, Somnis i Promeses, una de les nostres favorites del Sopa de Cabra, que ja ho sabeu que aquest estiu estaran de gira de celebració dels seus 40 anys com a banda. Increïble.

0: Aquí estava el Romeo Santos, Prince Royce, i la que arriba ara és tota una diva icònica de la música.
1: Descobreix la música. 40. Els 40.
0: El divendres sona festa. Sona a Madonna i Sabrina Carpenter. Això es diu Bring Your Love.

està Rauw Alejandro. Baby Hello, una de les mítiques de l'artista. En un moment arribem a les dues. Això vol dir que ara sí. Inaugurem el cap de setmana com cal. Us deixo en bones mans. Els Exis segueixen aquí. De seguida la Cris Regatero, després l'Uri Mora i tots els companys dels 40, també Adrià Ortega. Tots passaran per aquí, per als 40. Escolteu, disfruteu d'aquest cap de setmana de calor, que per fi serà plenament d'estiu.

La informació de la teva ciutat és a la teva emissora dels 40. Tria-la ja a l'app dels 40 i no et perdis els millors plans de la teva emissora preferida. Els 40. Sempre a prop teu. Na, na.

0: 4 en punt i ha arribat l'hora de descobrir la veritat que canviarà el món per sempre, perquè ja és a cinemes el dia de la revelació, l'esdeveniment cinematogràfic de l'any. Una pel·lícula de Steven Spielberg que ens planteja una pregunta inquietant. I si resultés que no estem sols? El dia de la revelació, ja als cinemes, una pel·lícula amb segell als 40.
1: Me ve entrando en la disco y se me queda mirando. Creo que me ha conocido, será uno más de tantos, mierda.

0: Arriba, família, que ja tenim una altra setmana al sac i l'inici del cap de setmana, que per molts serà extens. Si ja heu acabat exàmens o heu acabat la selectivitat, doncs serà un cap de setmana que durarà durant bastants dies de vacances i de descans. Amb la superestrella de l'Aitana obrim nova tarda. Jo sóc l'Uri Mora i t'acompanyo fins a les 6. Puja el volum, que arriba ara el De Pol.
1: Escolta ja, les cançons noves. Els 40.
0: És el seu en unos años que ja trobes a la posició 19 de la llista dels 40. I atenció, perquè aquí també en res. A Luis Capaldi, també la Shakira, amb el BL o al Manuel Turizo. Va. Buenas tardes.

0: És aquesta Story of My Life que recuperem dels One Direction, i abans també sonava des de Colòmbia la Shakira amb el BL, que hi ha moltes veus que diuen que ahir la Shakira no va aparèixer en el show de l'inici del Mundial i que era una doble. Tu què en penses? Digue-m'ho al nostre Instagram, que és @40 d'aquestes teories una mica conspiranoiques. I aquí el que ja et puc assegurar, que el que sí que arriba, i és ell, de veritat, és la cançó del Max Navarro, que ho està patant moltíssim.
1: Els 40... Uri Mora.
0: I és que ens ha demostrat que no és artista d'un sol hit, perquè va petar-ho amb les seves estrelles i ara arriba amb el seu inigualable, com les ganes que tens tu de que arribi el cap de setmana, que ja el tenim aquí. Espero que ja l'hagis començat, i si no, ànims, que et queda poc. Ets tu.

millors moments dels nostres concerts o les sessions de DJ i totes les entrevistes als artistes números 1 només al nostre canal de YouTube. Subscriu-te als 40. És gratis.

0: David Guetta, Teddy Swims amb Tom's and Nye. Per tant, som-hi, que arriba ja el cap de setmana i et pregunto quin plan tens per aquests propers dies. Digue'ns-ho al nostre Instagram, que és @els40, i així em fas una miqueta d'enveja, que ja saps que aquí no parem 24-7, sempre punxant-vos èxits i sempre punxant-vos cançons que no poden faltar, com per exemple aquesta, de la Madonna amb la Sabrina Carpenter, juntes amb el seu Bring You Love.
1: El so més nou.

als escenaris ara fa uns mesos i ho va fer amb un ordinador anant reproduint les seves cançons més mítiques i cantant-les per sobre com si fos pràcticament un karaoke. El Justin Bieber amb el seu What Do You Mean? I ara una de les revelacions de la música pop internacional. Et parlo del Summer amb el seu Back to Friends, una cançó que s'ha arribat a traduir també en català, que l'han fet els Mishima amb una versió molt a la seva manera, però que també val molt la pena de descobrir. I en res per aquí també el Joe, l'Aitana o els The Killers, tot aquí a la Ràdio Musical Líder per aquest divendres.

0: cap al penúltim àlbum de l'Aitana. L'últim és el seu quart azul i el penúltim el seu alfa, amb cançons com aquest Los Ángeles, que ens acosta al punt de les 5 de la tarda. Estem a 10 minutets d'arribar-hi, i també qui arribarà per aquí són uns que canten una cançó dedicada a una illa verge de les Canàries i que porta dues setmanes consecutivament a la primera posició de la llista dels 40. I per cert, demà a les 10 tenim nova actualització, per tant, potser repetiran una tercera setmana consecutiva. T'imagines?
1: Els 40. Uri Mora.
0: Però abans, una cançó que m'importa, el Barça de Guardiola, juntament amb el Viva la Vida dels Coldplay, el Human dels The Killers.

0: connectada amb la natura i amb una tranquil·litat brutal. La cançó que li dediquen al Quevedo, amb Elvis Crespo, i que porta dues setmanes consecutivament a la primera posició de la llista dels 40. A més, comencem nova hora en aquest divendres tarda amb ganes del cap de setmana, si és que no ho estàs ja.
1: Tots els èxits, els 40.
0: Jo sóc l'Uri Mora, t'acompanyo fins a les 6 amb molts èxits, com per exemple els Coldplay amb el seu Sky Full of Stars, el Bizarrap amb el Daddy Yankee amb la seva sessió 066, o aquesta que escoltes i que podria ser demà una de les candidates, una de les preferides per ser la número 1 de la llista dels 40, l'actualització que tenim a les 10 del matí amb el Toni Aguilar. El Tame Impala, juntament amb Jenny, amb aquest remix d'aquest Dràcula que ho està patant a tot el món. I tu, quina creus que no pot faltar?

0: Cadabra de la Lady Gaga, quan estem a 2 minuts de que sigui un quart de 6. I ara arriba un artista que avui mateix ha publicat nova cançó. I a més ho ha fet acompanyat del Mamadoixa, el Papi Posa-la al disc. És el Joan Dausà, que així tanca un any on hi ha hagut també el seu disc Immortals, on hi trobes aquest Per una cançó, que explica l'anècdota que va passar en un dels seus concerts, on dues persones es van trobar i es van enamorar.
1: Els 40. Uri Mora.

0: nom de l'Olivia Rodrigo, que a més ha sortit avui mateix. El seu Job Dit, que ja ha sigut algunes setmanes la número de la llista dels 40 i que ho està patant a tot el món. De fet, fa menys d'una setmana estava en concert a Barcelona dins del Primavera Sound, que va ser pràcticament sorpresa. I ara per aquí uns que demà poden entrar a la llista perquè de moment són candidats. La Lola Índigo amb el Lucho Recà.
1: Descobreix la música.
2: Descobreix la música.
1: Els 40.
0: I és que la música compartida creix. Per això m'encanta compartir-te cançons que crec que t'encantaran aquí a la Ràdio Música Líder. Preparada també la Taylor Swift, Rauw Alejandro o això que es diu El Bachatón de la L.

0: Noia.
1: La informació de la teva ciutat és a la teva emissora dels 40. Tria-la ja a l'app dels 40 i no et perdis els millors plans de la teva emissora preferida. Els 40. Sempre a prop teu.

Recordo moltíssim quan va sortir aquesta cançó cap al vol de l'estiu del 2021 i que va patar moltíssim el Rauw Alejandro amb el seu Todo de Ti, i és que a nosaltres també ens encanta Tot de Tu, que t'agrada la música, que t'agrada la ràdio i que t'encanta també, com a nosaltres, un cap de setmana farcit de música i d'èxits. Aquí és 40 sempre, 24-7, amb el Rauw Alejandro i amb molts més, com per exemple aquesta que ho va patar del Robin Tickle. I que es va juntar amb un geni de la producció com és el Pharrell Williams. Això sí, amb una cançó no exenta de polèmica perquè hi havia dos videoclips, un sense censura, que va crear també molta polèmica. És el seu Brooklyn Lines, aquí sonant aquest divendres als 40. Va, pujar el volum, que ho direm.

aquí posem els èxits. 40. Tots els èxits. Els 40. Éramos perfectos, fuimos inertes.

0: Els 40, tots els èxits. Encara en dius Twitter o ja dius X? O ja dius X? Tant se val com ho diguis, però segueix-nos. Els 40. Arriben més èxits a la teva ràdio. Els 40.
1: Ayer la vi desde hace mucho tiempo y...
2: Con su amiga en una calle de Madrid.
1: Me arrepiento tanto de haberte dicho adiós.

0: ballant la tarda entera i la noche entera cançons com aquesta que es va quedar a les portes de representar Espanya al Festival d'Eurovisió d'ara fa 3 anys. Es va quedar, de fet, en tercera posició del Benidorm Fest. La Vico amb la seva noche entera, que a mi em serveix per acomiadar-me de vosaltres i per desitjar-te, òbviament, un magnífic cap de setmana, que hi tinguis molta música, que tinguis molt bon rotllo i que no faltin èxits. Sempre els trobaràs aquí, a la Ràdio Música Líder. Si vols, ens tornem a escoltar el diumenge a partir de les 3 de la tarda per qualsevol cosa, @40 o @uri_mora. Bon divendres!
1: Els 40. Els 40. Uri Mora.
0: Us deixo amb el Karin Herrero, o també ara amb un artista que va estar fa un parell d'anys en un festival a Barcelona cantant cançons que ens van portar molta nostàlgia, perquè fa més de 20 anys que ens va regalar temes com aquest Complicated. Et parlo de l'Abril Lavic. Amb això sí que et dic adéu, que vagi molt bé i que no et falti la música, no només avui, ni aquest cap de setmana, sinó mai a la teva vida. Adéu-siau.

Als 40 et portem al cor de Barcelona un concert doble per inaugurar l'estiu. El proper dijous, 18 de juny a les 8 de la tarda, als 40 Pop Clotilde Fest, al Palau Robert de Barcelona, amb els concerts de Mama Douxa i de Maria Jaume. Aconsegueix la teva invitació de Franca a través dels 40.cat i afanya, que queden molt poques. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, el proper 18 de juny,

no podríem viure sense música. Però sense el que de ben segur no podríem viure és sense un planeta on poder escoltar-la. Els 40 presenten... L'Eco dels 40. 40 iniciatives sostenibles per ajudar a construir entre tots un planeta millor. Uneix-te a l'Eco dels 40 i ajuda'ns a salvar la casa de la música. El nostre planeta.

Aconsegueix les teves invitacions omplint el formulari als40.cat amb el suport de la Generalitat de Catalunya, el govern de tothom. Som els 40, la ràdio dels èxits. Et sona aquesta cançó?

Aquesta és la número 6 de la setmana, la cançó d'Aitana amb el seu superestrella per iniciar nova hora junts en aquest divendres. Avui és 12 de juny del 26, on tinc atenció a Estopa, tinc a Ryan Castro, Capo, i també una de les cançons més espectaculars de la nostra llista aquesta setmana, que és per Dràcula amb el Geni Remix. Tota la informació la tens en res a través d'aquí, des de la nostra fórmula musical i també des de les nostres xarxes socials, on em demanes la teva cançó preferida, que ho ha fet la Júlia, en Marc, en Christian i també la Natàlia. En res, et llegeixo, va, som-hi. Els 40

aquesta cançó aquí als 40 és una de les que abans descobríem amb el nostre company Sergi Sánchez, l'èxit de Max Navarro, que es diu Inigualable i que, a més, com et deia, la vas descobrir a Can 40, el programa de les novetats en català cada diumenge a les 6 de la tarda. A seguir endavant amb més històries, molta més música, perquè tinc a Rosalía, tinc a Lola Indigo i el seu nou tema juntament amb Lucho RK, que es diu, atenció amb aquesta cançó que arriba en res, El Bachatón de la L. Abans, això que s'anomena Dràcula, és la 4 actual de Del 40 al 1, gràcies a les teves votacions, em puja un amunt des de la 5 fins a la 4a posició, aquest Eugeni Remix, al directe des de qualsevol dels punts de Catalunya que ens sintonitzis a través de les freqüències d'aquesta casa. 12 del 6 del 26. Aquesta no para de sonar aquí a la nostra fórmula musical. Som-hi!

0: Aquesta és la nostra estimadíssima Rosalía amb el seu Relíquia. És l'actual número 8 de la setmana des de les nostres freqüències d'aquesta casa des dels 40. Les tenim totes i, si et sembla, et poso la més nova de Lola Índigo, que es diu El Batxadón de la L. És una de les nostres candidates oficials per entrar a la llista. Escolta.
1: El millor del pop. Els 40.

setmana, gràcies a les votacions respecte a la setmana anterior, es manté el lideratge de la llista. Una setmana més, Quevedo i Elvis Crespo amb el seu La Graciosa. Ara mateix sobrepassem el punt de les 9. Abraçades enormes en aquest divendres 12 del 6.

0: És un dels artistes de moda a Catalunya, sens dubte, Miqui Núñez, amb aquesta cançó que es diu Un altre cop, que ens acosta camí de dos quarts amb el més nou de La La Love You. Atenció amb això que et poso ja, és la meitat de la meitat. És una de les nostres candidates oficials per entrar a la llista tota aquesta setmana.
1: Tots els èxits. Tots els èxits. Els 40.

0: actual de del 41, com a mínim fins demà dissabte al matí, que fem el reinici a la llista des de les 10 i fins a les 2. Les tenim totes, però especialment la més nova de Lola Tudor, i això és completament nou, una de les nostres New Music Files i candidates per entrar a la llista. És el pistoletazo de salida, és una de les nostres New Music ara mateix. Escolta.
1: La primera i número 1. Els 40.

Adrià, bona tarda. Estem tornant de Tarragona, camí de Lleida. Aviam si ens pots posar la de Back to Friends de Summer. Ens agradaria molt. Som la Júlia i la Sara. Estem al cotxe ara mateix i, com a mínim, fins a les 10 hi serem. Aviam si ens la pots posar fins a aquesta hora. Moltíssimes gràcies a vosaltres i vigileu a la carretera, ok? You eras

0: Ecotips Los 40.
1: Utiliza en piscinas las cubiertas de verano para evitar la evaporación del agua.
0: El eco de los 40.
2: Els 40.cat. Assabenta't de tot als 40.cat, el portal dels 40 en català.